0: futur
1: és teu.
2: El futuro en nos. Onda ODS.
0: Una ODS. Obrint finestres per a un món més just i sostenible.
3: Per a un món més just i sostenible.
4: Abriendo ventanas para un mundo más justo y sostenible.